0: Tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispí. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és millor.
1: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mo i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
2: En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca, arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vilasan Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
3: La vecina, un relato de Eva Miquel. Y fuma un cigarro. Hay una hora del día para eso, mirando por la ventana de su apartamento de Lavapiés. Desde allí observa al vecindario. La vecina, otro relato incluido en La Isla de los Oyentes. Escúchalo en radiomenorca.com, en Ser Podcast o en las más destacadas plataformas de podcast del país.

0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, plátano de Canarias IGP a 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
4: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
3: Precios válidos en Península y Baleares.
5: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
6: Uno de cada 3 niños y niñas en nuestro país carga en su mochila con el peso de la pobreza. En la Fundación La Caixa trabajamos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por una carga que nunca eligió. Conoce más en elpesodelapobreza.org.
7: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
8: ¿Y al año serían? 1, 2, 3...
7: Más de 2.400 euros.
8: ¡Ya me has descontado! Esta semana la pechuga de pollo fileteada 3,65 el pack y la manzana Royal Gala 1,45 el kilo.
7: Más info en aldi.es. Aldi.
8: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
9: Y con Pepe Rubio. Terminan aquí, Pepe, 6 horas de programa. Y tú traes 6 razones por las que esto merece
10: por
9: la pena.
10: Por las que merece la pena, y podría traer 12, pero bueno. La primera razón, despertar con olor a...
9: Tampoco teníamos que ir tan sobrados.
10: No, hay que ir midiendo los tiempos. Sí. La primera razón, el olor a pan. Despertarse con olor a pan es maravilloso, aunque nos ha dicho un panadero, Daniel Pampín, a primera hora, que comer buen pan cada vez será más caro.
11: Yo lo digo muchas veces, yo soy panadero, no trabajo de panadero. Entonces, a mí aplicar el precio directamente al producto que yo hago, que es un alimento, me cuesta siempre muchísimo. Es una cosa que a mí me duele en el alma. Pero por desgracia, las panaderías que somos pequeñitas, cada vez más vamos a quedar relegadas a un producto como más gourmet o más de calidad.
9: Es que les están matando los costes.
10: Les están matando. Segunda razón, a las 6 de la mañana muchos españoles se despiertan de mal humor. Y ya era hora de escuchar un oyente rebotado.
12: Hoy me he despertado pensando que el fútbol se ha convertido en una patraña de niñatos mimados, cursis, petulantes y pedigüeños. Nada más, gracias.
13: Está bien cabrearse, ¿no? También, sí. No pasa nada. Aquí escuchamos, pero no jugamos.
9: Venía un fire ese señor.
10: Totalmente. Y vamos a la tercera razón que por la que merece la pena. Sí, cabrearse merece la pena.
9: Sí.
10: Saber que aunque pague 700 euros de una entrada para un evento como la Fórmula 1, eso no garantiza que los trabajadores estén bien tratados y remunerados.
14: El viernes tuvimos 13 horas y luego se alargó media hora más. Y ya el domingo nos escribieron para alargarnos el horario de 7 de la mañana a 12 de la noche.
15: De 7 de la mañana a 12 de la noche son 17 horas. El convenio de hostelería dice que el máximo son 9 y media. También se les pagó por debajo de convenio, tan solo 8 euros la hora. Todo esto sin descansos, casi ni para comer.
10: Y paga 700 euros, fíjate, paga 700 y las condiciones son las que son. Cuarta razón, la pluralidad de este programa, 3 miradas, la de Elsa García de Blas, Lola García y Pablo Iglesias y un lugar, Ceuta.
16: Yo creo que la batalla política vulnera los derechos de los niños.
17: Ojo con convertir Ceuta en otro enfrentamiento competencial y creo que a lo mejor el gobierno se tiene que plantear ya si asume de verdad el mando de la situación allí.
18: El 10 en la gestión de los menores en Ceuta es un 0 que demuestra la mala gestión.
10: Y la cuarta razón, el conocimiento de la flora, gracias a Eduardo Barba. ¿Estabas tú como Aymar de la Selva en el estudio?
9: Sí, yo como Yumanji. Tendrían que verme, estoy aquí más solo que la una, en el estudio Carlos Llamas de la Selva, rodeado de plantas.
10: Y Eduardo Barba, que estaba en Lleida, te presentaba una nueva planta.
19: Te lo puedo decir de dos maneras. La difícil es Zamioculcas zamifolia, pero yo te voy a decir solamente planta ZZ, que es como ZZ. La llaman... ZZ, vale. Sí, casi como esa golosina que tomábamos de pequeñitos.
9: Pero era petaceta.
10: Era petaceta, claro. Y ha dicho ZZ que era el veneno que se ponían las cucarachas. Y esto nos lleva, claro, pues después de escuchar esto, a la quinta razón. Solo con mucha imaginación y con mucho ZZ, un cóctel de ZZ, puedes ver a Hawái pelirrojo.
9: ¿Tú con qué has soñado esta noche, Javois? ¿También con Superestrella o no?
20: No, pero también con música, con Ed Sheeran, que está dejándonos quedar bastante mal a los pelirrojos. Sheeran se ha cargado al rapero...
9: ¿Tú eres pelirrojo?
20: Hay muchas cosas que no sabéis de mí.
9: Ha sido increíble ese momento, ha sido increíble.
10: Bueno, y la sexta razón es la más evidente. Poco después de las 10 de la mañana, bueno, 10 y media de la mañana, conectamos con la Academia del Cine, donde Alejandro Amenábar iba a anunciar la película que España envía a los Oscars. La película que...
21: Que representará a España en la 99 edición de los premios Oscar en el apartado de Mejor Película Internacional es... La bola negra.
9: La bola negra de los Javis. Los Javis, muchísima suerte a los Javis y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado un día más. Hasta mañana, adiós.
0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
22: A la cadena SER. Hoy por hoy, Menorca. Lluís Soler.
23: Hola, bon dia i benvinguts avui, és dimecres, 16 de setembre de 2026. Estem amb un peu posat amb el que és la Setmana de la Mobilitat. Una ocasió com qualsevol altra perquè puguem ratllar de mobilitat, de la importància de que a les ciutats hi hagi la prioritat als vianants per fomentar que caminar sigui el mitjà principal de desplaçament a les espais públics, creant itineraris segurs, accessibles i continus. De l'impuls de la bicicleta, promoure xarxes de carrils bici connectades i segures per desplaçaments quotidians. El tenir un transport públic de qualitat, assegurant xarxes col·lectives que siguin eficients, còmodes, ràpides, accessibles per a tothom. I accessibles per a tothom, si podem mantenir la gratuïtat, doncs molt millor. Que hi hagi aquest concepte d'accessibilitat universal, que tothom pugui tenir aquest mateix dret. La sostenibilitat ambiental, que som reserva de la biosfera, per favor. Que hi hagi un urbanisme de proximitat. Això significa planificar ciutats compactes o amb usos de sòl mixt perquè s'escurcin les distàncies i afavoreixin els trajectes curts. Això està damunt del paper, no és que m'ho inventi jo. També ho saben totes les administracions. Però si li donem una volta un poc per damunt ara a Menorca, i me perdonaran, tenim problemes de mobilitat sense resoldre. Ara, avui, en aquest moment, sense saber què han de fer o com, o sense acabar de resoldre el tema d'Esborn, Ciutadella, sense que moure't per molt en un dia com avui, per exemple, sigui fàcil, gens fàcil, de fet, perquè hi ha molts diferents elements, bueno, sí, obres que estan fent per a carrers tallats, una ITV que està reclamant intentar sortir del seu pitjor moment de tota la història perquè se li fa quasi impossible estar treballant a la part de les necessitats de la ciutadania. Evidentment, vull dir que ens ho hem de mirar, ens ho hem de mirar. I ens ho hem de mirar molt en sèrio. O no creuen.
24: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
23: Tenim unes quantes coses. Avui reirem dels 10 anys del Cranc Festival. S'ha presentat avui mateix. 10 anys no és poca cosa. Què és el Cranc Festival, el què té i el seu contingut? Ho esmentarem i comentarem amb les veus protagonistes que ho han donat a conèixer avui. També mirarem de fer esment respecte a interessants tallers de fotografia submarina. El Club Nàutic de Ciutadella està treballant-hi amb un event que tindrà lloc aquest divendres. Mirarem a veure si fem un esment. Ens passarem per la UIB. Comença el curs. Can Salort, 284 alumnes ja inscrits. D'aquests, un centenar són nous a la UIB. Reirem també d'un llibre de la veu dels minorcans, que no menorquins, que no és exactament el mateix. L'estadounidenc Bob Jones l'ha escrit i l'ha traduït al castellà, de manera que ja és accessible a través de la plataforma Amazon, i reia d'aquesta migració dels menorquins al segle XVIII cap als Estats Units. Reirem de més coses, com per exemple tindrem l'oportunitat de conversar amb qui se n'encarrega del col·loqui, Josep Miquel Vidal, d'aquesta edició de l'Escola de Salut Pública a Menorca, Rafael Villasanjuan, durant el conflictes bèl·licos i salut pública. Pot ser d'allò més interessant. És dimecres, per tant, també tindrem n'Anton Soler i reiarem amb ell de la pau, i hem volgut mirar d'incloure el que són tallers d'alimentació que la cooperativa de Sant Crispin tira endavant per a la propera setmana. Joni Ullauguren ens donarà 5 cèntims. Això i més coses en un Oi per Oi que comencem ja de seguida i que ho fem mirant la informació del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui s'espera un augment de la nuvolositat a l'illa de Menorca, amb intervals de núvols, i les temperatures màximes avui en descens. S'esperen màximes de 29 graus a Ciutadella, 28 a Mahó. Pel que fa al vent, bufarà moderat del nord i del nord-est. Demà es pot complicar la situació amb intervals de núvols i ruixats ocasionals, amb avisos actius per acumulats de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb pocs canvis seran de 23 graus a Ciutadella i 21 a Mahó. Les màximes en descens lleuger seran de 28 graus a Ciutadella, 27 a Mahó. Pel que fa al vent, demà bufarà moderat del nord-est a la primera meitat del dia, disminuint a vent fluix cap a la nit. És una informació d'EMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
3: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
4: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mó i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
5: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
25: Escola d'Adults de Mó i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudam a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Mó i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
23: Deu anys es compleixen de Crank Festival, un festival que ha pogut dur sempre grups, música nova, jove, interessant, oferint un tema que és diferent i un festival que és també plantejat des d'un punt de vista sostenible. En per exemple, Carlos Uller, regidor de l'Ajuntament de Mó, aquest dematí que dona suport al festival, s'expressava o expressava així d'aquesta manera.
26: Primer de tot, el que vull fer és donar l'enhorabona a en Dani i a tot el seu equip, perquè, bueno, 10 anys no es diu cada dia, és un, organitzar qualsevol cosa d'una molta feina i un festival d'aquest calibre, diguéssim, pues, bueno, no deixa de ser molta feina a dur, no?
23: També participaven a Begoña Mercadal de Foment, de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
27: Donar suport en aquest esdeveniment perquè representa molt bé la Menorca que nosaltres volem. El Cranc demostra que Menorca té vida, té cultura i té atractiu extraordinari fora dels mesos de temporada alta, amb ses puntes, tot el que és la primavera i la tardor, inclús a l'hivern. És un festival de format mitjà que integra l'entorn, que cuida patrimoni i demostra que és possible gaudir de la música en viu i l'harmonia en l'essència de la nostra illa.
23: Precisament en aquest mateix sentit s'expressava també un dels seus principals organitzadors, Daniel Herbera.
6: 10 anys apostant per la música, per la cultura i per una manera diferent d'entendre els festivals. 10 anys portant a Menorca una programació alternativa, innovadora i inquieta amb artistes i grans grups de l'escena internacional i nacional i sempre també posant focus en el talent local i talent emergent balear. I aquest aniversari és sobretot una celebració de totes les persones que han fet possible arribar fins aquí, públic, artistes, equip, institucions, col·laboradors i molt especialment els nostres patrocinadors i partners que han confiat sempre en nosaltres i sense ells seria pràcticament impossible poder fer un festival d'aquestes característiques a una illa.
23: Aquest festival i aquesta desena edició es desenvolupa els dies 17, 18, 19 i 20 de setembre a diferents escenaris. Tota la programació la teniu a crankfestival.com i participant en guanya grups com Chaim, El Diablo de Xangai, Go Cactus, Tristan, The Blaze, Solea Morente, Sistema d'Entretenimiento, Triángulo del Amor Bizarro, Pluma, Bad, Niños Raros, Bad, Análisis, El Cid... la llista, vos asseguro, és prou llarga. No vos perdeu l'oportunitat de seguir-ho, disfrutar-ho i compartir-ho.

0: A continuació, en el nostre programa anem a saludar la vicerrectora de la UIB, Montse Rodríguez. Montse, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: El curs comença. Des de Menorca també tenim interès en saber com està començant aquest curs, del que, per cert, crec que encara hi ha temps a matricular-se?
1: Sí, efectivament. Aquest curs de moment comença amb uns 284 estudiants matriculats a la seu de Menorca, i d'aquests aproximadament un centenar són estudiants de nou ingrés. Però efectivament la matrícula encara continua oberta i aquest número pot incrementar-se. En qualsevol cas, són dades que ens demostren que tenim una comunitat universitària que cada any se renova i que està en contínua consolidació.
0: Quin tipus d'estudis poden fer aquelles persones que es matriculin a aquest curs?
1: Molt bé. Aquest curs s'imparteixen presencialment els graus d'administració d'empreses, el grau de dret, d'infermeria, el de turisme i també l'enginyeria informàtica i la doble titulació d'educació infantil i educació primària. I, per altra banda, també s'ofereix el màster universitari en formació del professorat. Tot això presencialment. És una oferta diversa, vinculada a diferents àmbits professionals i a necessitats importants que la societat menorquina demanda.
0: Precisament li anava a demanar un poc quines són aquelles qüestions que més són demandades. Algunes d'aquestes estudis als que ha fet esment ja són més habituals, trobar-les d'altres tenen menys recorregut perquè s'han incorporat fa poc. No sé quin és un poc l'interès, un poc que es desperta entre l'alumnat per una o una altra carrera.
1: Sí, bé, de fet, els estudis amb més demanda són els del doble grau d'educació infantil i primària, per una banda, i per una altra, el grau d'infermeria. Els estudis de salut, com bé sabem, són estudis amb un alt grau de demanda, no només a les seus, sinó a tot l'Estat, i també se confirmen a les seus. I, evidentment, són els que en aquests moments tenen més demanda i cobrim amb escreix totes les places que s'oferten.
0: Moltes vegades hem ratllat que hi ha un canvi de paradigma en l'educació, ja quan mirem un poc el que són l'educació reglada per menors d'edat. Però aquests canvis en el paradigma de l'educació arriba també a les universitats, ho demano d'altra manera. És a dir, les noves tecnologies estan incidint en què aprenem de manera diferent o millor?
1: Bueno, efectivament, això s'està, és una evidència. Tant el professorat d'anar modificant les metodologies d'ensenyament-aprenentatge, les activitats d'evolució que feim amb els nostres estudiants, i també allò que han d'ensenyar en les nostres titulacions, òbviament. De moment, no obstant, no està tinguent efectes en l'oferta de titulacions que s'està oferint. N'hi ha altres països com la Xina on sí que ja han extingit titulacions perquè han trobat que no són d'interès en aquests moments i s'han ofert noves titulacions. Però aquest efecte de moment no s'està veient. Però el que sí que se veu efectivament és com hem d'anar modificant els continguts i les metodologies per adaptar-nos a la realitat que tenim.
0: 284 és aquesta xifra, que pot canviar, perquè la matrícula encara està oberta. Fins quin termini de temps hi ha i què hi ha que fer per poder sumar-nos un poc a formar part de la UIB des de Menorca?
1: Sí, bueno, el procés, evidentment, implica tot un procés primer d'inscripcions i una posteriorment en aquestes inscripcions i haver tingut una plaça assignada, després s'ha de fer la matrícula. Gairebé tots els alumnes el procés d'inscripció ja l'han fet i estan pendents d'aquesta adjudicació i matrícula. Com bé saben, bueno, doncs tenim un districte únic dins l'Estat i això fa que alguns alumnes tinguin plaça a diverses universitats. Això implica moviments i que bueno, pues que el procés de matrícula s'allargui de vegades un poc més enllà de l'inici del propi curs, però les pròximes setmanes, al llarg d'aquest mes, probablement se tancarà i a final de mes ja tindrem les matrícules tancades, excepte alguna eventualitat que ens puguem trobar. Si tinguéssim qualque persona que no hagués fet cap d'aquestes passes, hauria d'iniciar un procés d'inscripció i adreçar-se a la seu universitària per poder fer-ho.
0: Doncs estem xerrant de la bona salut en l'educació universitària, també des de Menorca. Cancelort és el nostre referent, l'UIB. Avui n'hem fet un breu esment amb la seva vicerrectora, Montse Rodríguez. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui a l'UIB per UIB Menorca i molt bon curs.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
0: Són les 12:37.
2: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 16 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
3: Bon dia, Lluís.
2: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: L'aeroport de Menorca no tindrà nova torre de control. La nova infraestructura, reiteradament demandada per sindicats i partits polítics, ha quedat fora del DORA 3, el document de regulació aeroportuària que el Consell de Ministres aprova aquest dimarts i que marca les inversions per al període 2027-2031.
1: El document recull una inversió total de 1.030 milions d'euros pels aeroports de Balears, dels quals 170,7 seran per a Menorca. Aquesta inversió permetrà executar diferents projectes relacionats amb la seguretat, la connectivitat i la millora de les instal·lacions aeroportuàries. Entre les principals actuacions previstes hi ha l'adaptació del control de seguretat per incorporar equipaments d'última tecnologia que requereixen una superfície més gran. També es preveu l'adaptació del control fronterer a la normativa vigent. El pla contempla, a més, la creació d'una única zona d'accés a l'àrea d'embarcament destinada als passatgers amb destinació fora de l'espai Schengen, així com la construcció de noves portes d'embarcament assistides per passarel·les. La inversió inclou igualment actuacions a la pista i a la plataforma de l'aeroport, però no especifica cap partida directa per a la construcció de la nova torre de control, que substitueixi l'actual, que recordem és la més antiga de l'estat espanyol. La notícia ja ha provocat les primeres reaccions polítiques. El PP acusa el govern espanyol d'incomplir l'acord unànime de les Corts Generals que reclamava la construcció d'aquesta nova torre. El partit critica que el DORA 3, aquest document de regulació aeroportuària, no inclogui aquesta actuació, tot i que la iniciativa va ser aprovada per unanimitat el passat 17 de març, també amb els vots del PSOE. El president del PP de Menorca i senador Cristóbal Marqués considera que aquesta decisió suposa una falta de respecte institucional cap a l'illa. Marqués retreu al PSOE que donés suport a la nova torre de control al Congrés i al Senat i que sis mesos després el govern estatal no hagi incorporat al projecte el document de regulació portuària. El Popular qüestiona també que les inversions previstes prioritzin l'augment de la capacitat i el nombre de passatgers, mentre asseguren no resol la situació de la torre actual. L'escoltem.
2: El govern de l'Estat anuncia 170 milions d'euros d'inversió a l'aeroport de Menorca, però deixa fora una infraestructura necessària per la seva seguretat i el seu bon funcionament. Ara el Partit Socialista de Menorca ha de donar explicacions. Van votar a favor de la torre de control i el seu govern, el govern d'en Pedro Sánchez, ho ha incomplert. Nosaltres ho tenim clar. No aturarem fins que Menorca tingui la nova torre de control que necessita. El govern de l'Estat sí que té doblers per augmentar la capacitat de passatgers a l'aeroport de Menorca i que vengui més gent, però no té doblers per fer la torre de control. I això és inacceptable.
1: La notícia arriba després que els sindicats Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aeris, USCA, hagin traslladat a ENA la seva preocupació per la situació d'inseguretat que es viu a la torre. Les dues organitzacions alerten de les condicions en què treballen tant els controladors aeris com els tècnics de manteniment i denuncien, per exemple, que el passat dimecres, dia 9, la pluja va provocar l'entrada d'aigua als equips i a les posicions de control de la torre, amb el risc que això comporta per la seguretat i l'operativa de l'aeroport. ENA va anunciar el dia següent, a instàncies de Comissions, que avaluaria la situació provocada per les filtracions i procediria a reparar-les de manera immediata. Els sindicats recorden que altres incidències també s'han donat recentment, com l'accident d'una dona de la neteja a principis d'any que va caure per les escales, així com també diversos talls de llum i problemes de climatització.
0: L'aeroport de Menorca ha superat els 760.000 passatgers durant el mes d'agost. En concret, la infraestructura aeroportuària ha registrat 765.700 viatgers, un 1,8% més que durant el mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques per AENA.
1: Del total de passatgers, 764.000 han utilitzat els vols comercials. El trànsit nacional ha sumat 302.000 viatgers, un 1,2% manco que l'agost de 2015, mentre que les connexions internacionals han assolit els 462.000 passatgers, un creixement de gairebé el 4%. D'aquesta manera, el creixement total del trànsit internacional ha estat el principal impulsor d'aquesta activitat aeroportuària durant aquest mes d'agost. Pel que fa a les operacions, l'aeroport ha gestionat 5.800 vols, que és un 2,4% més que l'any passat.
0: Les obres del nou centre d'ensenyament infantil i primària Sa Fontassa de Mercadal acumulen nous retards i el govern reclama a l'empresa constructora que incrementi el personal destinat al projecte per accelerar els treballs.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, visitava aquest dimarts les instal·lacions i constatava que encara hi ha nombroses tasques pendents. El nou centre havia d'entrar en funcionament amb l'inici del curs 2026-2027, però l'alumnat i el professorat han hagut de continuar provisionalment al centre del Mare de Déu del Toro. Educació confia que els treballs puguin quedar enllestits durant el primer trimestre, tot i que Vera no garantia que el trasllat es pugui fer just després de les vacances de Nadal. El govern ha convocat per aquest dijous una reunió a Palma amb els responsables de la Conselleria, amb l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i també amb l'empresa Antonio Gomila S.A. per analitzar la situació i acordar mesures que permetin accelerar l'execució del projecte. Escoltem el conseller Toni Vera.
3: Un endarreriment havia d'estar acabada ja fa uns mesos, no ha pogut ser, però ara estem aquí visitant l'empresa i l'empresa constructora i els tècnics de CIVISEC per intentar ja trobar, donar l'empenta definitiva perquè durant aquest primer trimestre aquesta obra pugui estar.
1: Eren les declaracions de Toni Vera. El nou centre d'educació suposa una inversió propera als 9 milions d'euros i comptarà amb una superfície de 3.800 metres quadrats. Disposarà de 6 aules d'educació infantil i una aula hueco, 12 aules de primària per acollir també dues línies educatives. Una de les principals novetats serà la incorporació d'una cuina i menjador a serveis que actualment no disposava el centre Mare de Déu del Toro.
0: La seva universitària de Menorca, de la Universitat de les Illes Balears, inicia el curs acadèmic 2026-2027 amb 284 alumnes matriculats. D'aquests, 255 cursen estudis de grau, un centenar d'ells són de nou ingrés i 29 fan el màster universitari en formació del professorat.
1: Aquest dimarts es va celebrar l'acte solemne d'obertura del curs a la seu menorquina, que també inclou el final de promoció dels 19 estudiants que van acabar els seus estudis de grau el curs passat. La lliçó inaugural va anar a càrrec del catedràtic d'Història Moderna, Miquel Josep Dellà. Actualment, la seu de Menorca ofereix presencialment els graus d'Administració d'Empreses, Dret, la doble titulació d'Educació Infantil i Primària, Infermeria, Turisme i Enginyeria Informàtica, a més del màster de formació del professorat. La UIP també manté a l'illa la programació de la universitat oberta per a majors per al curs passat, que van tenir un total de 238 alumnes, i activitats també per fomentar les vocacions universitàries entre els estudiants de primària i secundària. Des de la seva inauguració a l'any 97-98, la seu menorquina ha format ja a 1.200 titulats entre graus i postgraus. El 64% gairebé, el 63,8%, de fet, són dones. El conseller d'Educació, Antoni Vera, aprofitava l'acte d'ahir també per anunciar que el govern ja ha engegat la transferència a la UIP perquè pugui licitar les obres de remodelació de la seu universitària amb un cost de 3,5 milions d'euros.
3: Lògicament, de les Illes Balears posa en marxa ja la transferència a la Universitat de les Illes Balears perquè la Universitat de les Illes Balears pugui licitar les obres de remodelació i ampliació de la seu universitària de Menorca, de l'O, que és una necessitat per l'illa de Menorca, que ja va adquirir la universitat en el seu moment part d'un immoble contigu, que se farà una adaptació i una reforma de tot l'espai.
0: La Policia Nacional ha detingut un home a Ciutadella com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues per vendre substàncies estupefaents a menors.
1: Segons informa la policia, la brigada local de la Policia Judicial va iniciar la investigació després de rebre la informació d'un menor afectat que va explicar com un treballador de seguretat privada havia ofert substàncies a diverses persones, alguns d'ells menors d'edat, a una platja del municipi. El testimoni va revelar que l'home duia una bossa de marihuana que venia especialment d'adolescents. Aquests agents de la policia judicial van començar diverses gestions amb l'objectiu de localitzar l'home i gràcies als testimonis i les indagacions realitzades el van identificar dies després. Finalment, aquest passat dijous, la policia va poder localitzar l'home que va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
0: Recordem més informació a les 2:15, a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
4: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
5: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
0: Una peculiar pàgina literària obrim a continuació el nostre programa. Dic peculiar perquè anem a xerrar i a entrevistar a Bob Jones. Té 94 anys i ha escrit un nou llibre dels molts que ha fet, però fixeu-vos que interessant. Sento una persona que viu a Florida, els seus llibres, pràcticament tots, tenen un mateix leitmotiv, els menorquins. I particularment els menorquins que van viatjar, que van emigrar a Florida el 1768. La veu dels menorquins, que es pot trobar ja a Amazon també en castellà, acaba de sortir fa ben poc, i hem volgut xerrar amb ell entorn no únicament als llibres, sinó també la feina que s'està fent i desenvolupant per mirar de recordar i honrar els 964 menorquins i menorquines que van morir en aquell viatge. Bob Jones, Robert P. Jones, és investigador e historiador enfocat a la traça a l'herència de la colònia menorquina a Florida, a New Smyrna i Sant Agustín. Hem volgut mirar de tocar respecte a la trajectòria general com de les investigacions desenvolupades a llibres com The Missing Minorcans o el seu llibre que ha tret recentment Minorcan Voices, The Forgotten People of the Turtle Colony, que per cert té també una versió en espanyol que es pot trobar a Amazon. Què el va motivar a dedicar anys o tants anys de la seva vida a investigar la història de la colònia menorquina d'Andrew Turnbull a Florida?
6: Well, my wife Melinda, my wife of 67 years, died in 2022.
0: Bé, la meva dona Melinda, amb qui vaig compartir 67 anys de vida, va morir el 2022. Durant tota la seva vida, des de l'institut havien parlat de Menorca i ella n'estava molt orgullosa. La seva rebesàvia va ser una de les 964 persones menorquines que van morir a la colònia de Turnbull. El seu cos o la seva tomba, igual que els de la resta, no s'ha trobat mai. Així doncs, vaig pensar que això em donaria una ocupació profitosa per honrar la seva memòria, perquè cal recordar i fer homenatge a les persones que van venir, van treballar i van morir allà.
6: Because the people who came and worked and died should be remembered and honored.
0: La seva família té arrels que estan a Florida i una profunda connexió menorquina. Fins a quin punt la història personal i identitat familiar van influir en aquesta feina d'investigació històrica?
6: Well, I grew up in St. Augustine. Went to school with Menorcans, became a bricklayer with the Menorcans, just have been around them all my life, and
0: sembla que a mesura que ens fem grans, volen saber una mica més sobre la seva història. Per això, arran de converses amb molts amics, vaig decidir dedicar temps a descobrir quina era la seva història real. I en el procés, espero que puguem difondre prou relats perquè els hi llegeixin i potser animar alguns dels joves, alguns dels joves descendents, a interessar-se per la seva història i a buscar la veritat sobre els menorquins més enllà d'allò que van escriure altres persones sense gaire respecte cap a ells.
6: The real story of the Menorcans and not the ones that were written by others without much respect.
0: El llibre Minorcan Voices, vostè dona veu en aquells colons de 1768 que bastant sovint han estat silenciats per la història oficial. Quins relats o testimonis directes el van impressionar més durant el procés de documentació?
6: Well, the most part was the sworn testimony of some of the survivors. There were about 18.
0: Bé, la part més important va ser el testimoni jurat d'alguns dels supervivents. Hi va haver uns 18 menorquins que van compareixer davant del tribunal per explicar com de dolent era el tracte rebut, la duresa de la situació i tot el que va passar. I doncs, llegir aquelles cartes i aquells testimonis jurats va ser una de les raons per les quals se vaig poder tirar endavant. L'altra raó va ser la figura de James Grant, el primer governador de Florida. Es conserva una gran quantitat de cartes seves, trobades fa pocs anys en un indret d'Escòcia. Tota aquesta correspondència, són unes 365 pàgines, constitueix una font primària. Llegir aquestes cartes i conèixer el que deia va ser clau per fer possible aquest projecte.
6: Reading through those letters and reading what he said had a lot to do with making this project work.
0: L'experiència a la colònia de Nova Esmirna entre els anys 1768 i 1777 va estar marcada per les condicions extremes, un règim servil brutal. Com creu que aquells pràcticament 10 anys de patiment van moldejar el caràcter de la comunitat menorquina de Florida?
6: Well, I think that it galvanized the different cultures. In other words, when Turnbull left Menorca, he had
0: Bé, crec que això va cohesionar les diferents cultures. Dit d'una altra manera, quan Turnbull va sortir de Menorca, portava majoritàriament gent de l'illa, però també hi havia italians de Liarna, grecs del Peloponès i corsos. Totes aquestes cultures diferents van embarcar en aquests 8 vaixells cap a New Smyrna. Parlaven llengües diverses, tenien tradicions diferents, etc. Però crec que els 10 anys treballant, morint, resant i convivint junts els van convertir en una comunitat molt sòlida. Un cop a Sant Agustín, van ser el motor que va permetre la continuïtat de la ciutat, sobretot després de la marxa dels britànics i el retorn del govern espanyol, que va assumir el control. El seu projecte de Missing Minorcans revela la desgarradora xifra de prop de 1.000 persones, exactament 964, que van morir entre la travessia transatlàntica sortint del port de Mou i l'estància a Nova Esmirna i la fugida després a Sant Agustí. Quin és l'objectiu principal de la investigació per mirar de localitzar aquestes tombes?

0: 1964, però per als descendents són molt més que això. Són éssers humans reals. Per tant, es tracta de recordar-los i honrar-los per les seves vides. S'assenyala la capella de Sant Pere com un punt clau a la recerca dels enterraments de la colònia. En quin estat es troben les investigacions arqueològiques i cartogràfiques actuals per mirar de trobar aquest lloc?
1: Well, Luis, we sort of know where that site is.
0: Bé, Lluís, sabem més o menys on és aquest lloc gràcies a un mapa de 1771 elaborat per James Leclerc que mostra tota la colònia i apareixia la seva ubicació al llarg del camí, així com on es trobaven el poble, el moll i la resta d'elements. Hem aconseguit determinar amb precisió on s'ubicaven aquell terreny i aquella capella. Tanmateix, mai no s'ha dut a terme cap investigació específica per localitzar les tombes, ni tampoc cap esforç decidit per erigir un monument històric en aquell terreny. Però crec que sé exactament on s'ubicava la capella i, de vegades, quasi, quan hi passo pel costat, tinc una sensació especial, com si hi hagués alguna cosa més que simples edificis en aquell indret.
1: Sometimes when I have driven by it, I get a special feeling like there's more than just the buildings on that land.
0: La marxa de la llibertat, o la marxa històrica a peu de l'any 1777 per la King's Road, o King's Highway, cap a Sant Agustí, va ser un veritable èxode. Com analitza aquest moment important en el que els colons decideixen rebel·lar-se i reclamar la seva llibertat?
1: Well, I refer to that journey as the first freedom walk in America.
0: Bé, jo descric aquell viatge com la primera marxa per la llibertat a Amèrica. Només puc imaginar l'alegria que devien sentir aquelles gairebé 500 persones mentre deixaven enrere la colònia per aquella carretera que es trobava en força bon estat el 1777, quan van marxar. Però és realment sorprenent com es va produir aquella marxa i com van arribar a Sant Agustín sabent que ja no estaven sotmesos als cops de la fusta. Ja no havien d'aguantar aquells capatassos tan durs i cruels d'aquella època. Per això, quan van arribar a Sant Agustín, crec que estaven immensament feliços. Després d'establir-se a Sant Agustí, la comunitat menorquina va mantenir la seva identitat. Les seves tradicions culinàries, com el que es coneix com Minorca en Pilau, i també la seva fe. Com es percebeix avui aquest rastre, diguem, cultural a la Florida actual?
1: Well, the Minorcan heritage has always been strong in a lot of the families, particularly those that...
0: Bé, l'herència menorquina sempre ha estat molt arrelada en moltes famílies, especialment en aquelles que han continuat transmetent les històries i promovent la recerca. Però he de dir que el pare Pere Camps va ser la llum que va guiar el seu poble. El pare Camps va reintroduir el catolicisme a Sant Agustín, ja que tot el clergat catòlic havia marxat cap a Cuba quan la Gran Bretanya va prendre el control de Sant Agustín i de Florida el 1763. Per tant, crec que és una de les persones que més mèrits té, però que, en realitat, no ha rebut el reconeixement ni l'atenció històrica que es mereix. I sembla que les tradicions agafen força cada any. Lluís, hi ha més interès. Sembla que hi ha més gent implicada i només se veig creixement pel que fa a la comunitat menorquina de Sant Agustín. En el marc de les commemoracions per al 250 aniversari d'aquest èxode i arribada a Sant Agustí, quina importància té connectar els descendents de Florida amb l'illa de Menorca a l'actualitat?
1: Well, I think the Menorcans that came to New Smyrna have many descendants that still live on the island.
0: Bé, crec que els menorquins que van anar a New Smyrna tenen molts descendents que encara viuen a l'illa de Menorca. I crec que hi ha una connexió. Si ens fixem només en els noms que figuren en el monument del Pare Camps, a la Basílica Catedral de Sant Agustín, n'hi ha 48. Crec que tots aquests cognoms es poden trobar encara a Menorca. I penso que podríem aprendre molt dels nostres cosins

0: una i 7 minuts. Estàs escoltant Oi por Oi Menorca. Avui hem començat el nostre programa de xerrat amb dels 10 anys de Cranc Festival. S'ha presentat avui l'edició d'enguany.
1: Es veiem en la necessitat de conscienciar en temes tan importants com la sostenibilitat, el que deia abans, i l'accessibilitat, i volen que el festival sigui un festival responsable amb el territori que l'acull i al mateix temps un festival cada més accessible i inclusiu per a tothom.
0: Paraules del Dani Herbera, aquest dematí a Can Olivea, ja on han fet la presentació. També hem xerrat amb Montse Rodríguez, vicerectora de l'UIB, d'un curs que comença amb més alumnes.
2: De fet, els estudis amb més demanda són els de doble grau d'educació infantil i primària, per una banda, i per una altra el grau d'infermeria. Els estudis de salut, com bé sabem, són estudis amb un alt grau de demanda, no només els seus, sinó tot l'estat.
0: I a la primera del nostre programa també hem tingut una entrevista amb Bob Jones. Ell escriu llibres, el darrer ho ha traduït a l'espanyol i es pot trobar ja per Amazon, i raia dels menorquins. Bueno, dels menorquins que van anar a la Florida. I particularment mostra també el seu interès per intentar retre un record i un homenatge als 964 menorquins i menorquines que van morir i que no han tornat a aparèixer, és a dir, que els seus cossos no han aparegut. El record i l'homenatge. Crec que aquestes persones són moltes més que una simple xifra en un paper. Eren famílies formades per homes, dones i fillets de bé que van venir a la recerca de llibertat. Penso que la seva mort i el seu enterrament a New Smyrna no haurien de quedar en l'oblit. Crec que cal localitzar les seves tombes, o una tomba comuna, i deixar constància del que van aportar. Ara mateix, això és la primera del nostre programa. I el que fem tot de seguida, el nostre Oi por Oi. Una petita pausa i continuem.
3: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alayor. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
4: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
0: L'Escola de Salut Pública torna a Menorca un any més. És un espai on hi ha cursos i trobades, i sí, està molt enfocat en aquelles persones que dins de l'àmbit de la salut pública volen aprendre. Però nosaltres sempre en traïm alguna cosa positiva, com pugui ser el cas d'aquests actes oberts al públic. És el cas de la conferència aquest proper dijous que oferirà el periodista Rafael Vila San Juan amb el títol Conflictes bèl·lics i salut pública. Avui l'han convidat al nostre programa, ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic. Rafael, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Bueno, pinta interessant el títol, sempre és un bon ganxo, però aquí, sobretot, què és el que vols mirar de compartir o explicar?
5: Bueno, bàsicament el fet de que, sí, la guerra tots sabem que mata les persones, no? I el que fa precisament la medicina és intentar, doncs, evitar que aquestes morts, sobretot els que són evitables, doncs, poder portar la salut i poder mantenir en vida aquelles persones que puguin sobrepassar la guerra i que després puguin construir el seu espai de pau, no? Llavors, la medicina de guerra, bàsicament, bueno, és una pràctica que ja es fa des de fa més de 150 anys i que va començar amb la batalla de Solferino i que, bueno, el fet de dir, escolta'm, què fem amb les víctimes, com protegim a tota aquesta gent a partir de la medicina i que és molt diferent, diguem-ho així, a la medicina més tradicional a la que estem acostumats tots els que vivim aquí, no? Per tant, s'ha de pensar d'una manera una mica diferent, s'ha de pensar una mica les causes que estan generant tot aquest patiment i a partir d'aquí és on comença, de veritat, el fet de dir podem salvar vides i aquest és el sentit de la medicina humanitària en zones de conflicte.
0: Cada dissabte a migdia al Carme, i això ens ho recordarà d'aquí uns instants en Anton Soler, el nostre col·laborador, que arriba d'aquí un moment, es reuneixen moltes persones que, tal vegada també per una qüestió de la seva pròpia salut mental, demanen setmana rere setmana que hi hagi pau al món, que s'acabin els conflictes, tot entenguent el que impliquen. Ens hem d'involucrar més per mirar de girar la corba de la història?
5: A veure, el que sabem són diverses coses, no? La primera és que això funciona per dinàmiques de poder i que les guerres, al final, no són més que la intenció d'agafar el poder per les armes. És a dir, quan ha acabat el diàleg, quan ha acabat la conversació, quan ha acabat la possibilitat de negociació entre parts, comença aquestes guerres, evidentment, decidides pels que volen agafar algun tipus de poder, no? Llavors, és absolutament necessari que aquestes guerres no passin en silenci. Sabem, i des de fa molts anys també, doncs que, en fi, no sabem si les paraules poden salvar alguna vida, però el que sabem és que el silenci mata. I quan més en silenci es produeixen les guerres, doncs més morts hi ha i més patiment, no? Per tant, sí, jo crec que la societat està molt, molt, molt implicada en la búsqueda de solucions i sobretot en la pressió política perquè els que han decidit la guerra puguin donar respostes, és a dir, que es vegin sotmesos a la necessitat de crítica. Això moltes vegades no passa, evidentment, perquè són règims autoritaris, pel que sigui, però moltes altres sí, i per tant tenim un espai de pressió. És evident, per altra banda, i ho vull deixar molt clar, que l'acció mèdica no atura una guerra, però sí que fa que puguin viure aquells que d'altra manera estarien condemnats.
0: El temps passa, els temps canvien. Tu tens experiència de treball en zones fràgils i de conflicte? Es respecten els hospitals? O s'haurien de respectar més els hospitals en aquestes zones de conflicte?
5: A veure, no és que només s'haurien, és que la llei internacional estableix que, per exemple, bombardejar un hospital és un crim de guerra. O sigui, dins de la guerra, és una cosa que moltes vegades sobta la gent, però hi ha unes lleis per la guerra, i aquestes lleis, si tu no les compleixes, doncs ets un criminal, no? I per tant podria ser jutjat, el que passa és que normalment la història només jutja els perdedors, mai els guanyadors, i per tant moltes vegades el que tenim és que els que bombardegen els hospitals doncs són els guanyadors, o qui controlen el poder, diguem-ne, en aquell país, no? No respecten com s'haurien de ser. Santuaris, que és el que diem. L'acció humanitària estableix que escoles, perquè són de nens, hospitals, perquè són els llocs on va la gent a ser curada, no poden ser atacats. No només no poden ser atacats, sinó que han de ser respectats. De fet, amb les grans, diguem-ne, guerres, les guerres més conegudes, i on tens un interlocutor vàlid, normalment dones la localització GPS, ara, amb les guerres actuals, la localització GPS dels hospitals, no? Precisament perquè no et disparin. Però ni tan sols així s'ha aconseguit doncs, que respectin, no? Moltes vegades s'amaga sobre el concepte de que ha sigut un dany col·lateral, però la majoria de vegades és perquè no es vol que l'enemic tingui una possibilitat de ser atès mèdicament.
0: És cert que dic que els temps canvien, però bueno, fins i tot ara, en l'actualitat, no hi ha cap conflicte que sigui realment igual o es desenvolupi igual, i no sé si també pel que fa referència a aquesta dualitat que estem comentant, no?, del tema amb salut pública, no? Per exemple, Ucraïna, o respecte al que pugui ser Iraq o Iran, bueno, tot plegat, cada escenari és diferent.
5: És absolutament diferent. Cada guerra és una guerra a la seva manera, no? I per tant, també les intervencions mèdiques han de ser diferents. A veure, Iran és un escenari on hi ha, bàsicament, ferits, diguem-ne, urbans, i que aquests ferits urbans estan, diguem-ne, sotmesos al que ve de l'aire, no? Al que són míssils, al que són drons, etc. A Ucraïna hi ha una part d'això, però també hi ha un front, i el front de batalla és molt més semblant al que serien les batalles del segle XIX, de començaments del segle XX, és a dir, guanyar territori metre a metre amb l'artilleria i amb tot el que significa doncs, un exèrcit que està en primera línia. Es calcula que més o menys uns 60.000 soldats perden la vida a Ucraïna cada mes, i això és, evidentment, la línia de front. Llavors, les intervencions allà són diferents, és a dir, necessites molt més hospitals de campanya, necessites molt més accés a tot el que significa les primeres línies per poder evitar que algunes de les morts que serien d'altra banda, doncs, pràcticament que no podríem aturar, està a prop per poder atendre. Però també intentar evitar les infeccions. Pensem una cosa, que allà on hi ha ferides, allà on hi ha, en fi, molta gent que està patint les conseqüències d'aquest conflicte, les infeccions corren molt ràpidament, i per tant també fa falta aïllar crear espais de salut pública on es pugui detectar, doncs, això, no? Virus, bacteris, que poden circular molt ràpidament i que podrien avançar com, en fi, com una carrera de dominó per tot el país, no? En canvi, el que pot passar en una guerra, ara mencionaves l'Iran, no? L'Iran, en primer lloc, el que hi ha són, el propi país té els seus propis serveis, diguem-ne, sanitaris, és molt difícil, a més, que deixin entrar, perquè les intervencions a conseqüència dels míssils que s'estan produint a Iran, bàsicament aniran als hospitals urbans, no? A Teheran, a Isfahan, a Massoud, en fi, a totes aquestes ciutats. Són intervencions completament diferents. És molt diferent actuar dins d'un camp de refugiats que actuar dins d'un hospital en una ciutat, no? I, per tant, les intervencions sempre s'han de pensar no només en termes mèdics, sinó també en termes de què està passant aquí, no? Jo me'n recordo, per exemple, la guerra de Txetxènia, no? Nosaltres vam decidir fer cirurgia de guerra, perquè també estaven sent sacsejats, bombardejats i assetjats dins de les ciutats, no? I aquesta cirurgia de guerra, doncs, els russos consideraven que era un benefici pels rebels i que, per tant, bueno, havíem de pagar les seves conseqüències. Tu vas a un país i el primer que has de fer no és posar-te la bata de metge, sinó el primer que has de fer és analitzar: quan jo vingui aquí a intervenir, aquí estic ajudant. I la resposta que tu has de donar com a metge, com a humanitari, és molt senzilla: el més vulnerable, el que tingui més necessitat. Això és ser neutral. Si aquest més vulnerable és només d'un bàndol, doncs tindràs més problemes, però si estan els dos bàndols, doncs com a mínim tindràs una mica més d'acceptació.
0: A la guerra van lluitar patriotes, de vegades mercenaris, bueno, però és cert que el rol de les guerres, com comentaves, és diferent, de manera que en un moment determinat el que ja no veiem tan clar és com és possible que hi hagi víctimes que són persones que vivien a prop d'una central elèctrica, no? Per posar un exemple.
5: Sí, bueno, és evident que aquí, a les guerres actuals, s'estava batallant moltíssim, i a més amb tot el canvi del que ha significat, diguem-ne, tot l'espai aeri, que ara està molt més controlat per drons, el que hi ha són atacs a instal·lacions, perquè aquestes instal·lacions són les que donen energia, etcètera, etcètera, i per tant estan generant tota una sèrie de necessitats a la població que viu al voltant. Aquí hi ha tres tipus de... Si tu ets una persona que t'agafa un conflicte, tens tres possibilitats. Una és passar la frontera, fugir, passar la frontera, intentar evitar la violència i creuar de país, et convertiràs en un refugiat. A vegades hi haurà camps de refugiats, a vegades no. Per exemple, la guerra de Síria va treure prop de 6 milions de siris fora del seu país, a Turquia, i alguns d'aquells que van intentar venir a Europa. Alguns estaven en camps de refugiats. A Turquia, per exemple, no hi havia tants camps de refugiats i, per tant, hi havia també molta gent que estava entre la població. Aquí sí que has de tenir molta cura de tot el que significa les mesures de salut pública per evitar infeccions, per evitar la propagació de malalties, etc. I, per tant, el que has de treballar és, sobretot, amb espais de salut que tinguin en compte prevenció, a més de tractament. Després, és una altra possibilitat, que és que intentis sortir una miqueta de del teu lloc de comunitat, però que et quedis dintre del mateix país, que és el que en diem desplaçats interns, no? I que estem veient a tots els conflictes, que es queden dintre del país, per tant, estan sotmesos també a la dinàmica de la violència que existeix amb aquesta guerra dintre d'un país, però no poden passar la frontera, i per tant tenen una sèrie de condicions molt semblants a la que serien els refugiats, però no tenen la protecció dels refugiats, i per tant moltes vegades aquí el que manca és accés. I la tercera possibilitat és que no pugui sortir i que et quedis vivint sota les bombes, no? I aquí és, evidentment, el tema, bàsicament aquí el tema és traumatologia, cirurgia, salut mental. Bueno, salut mental és un tema transversal a totes les víctimes, però en tot cas són més víctimes hospitalàries i d'atenció traumatològica que no diguem-ne tant de salut pública, tot i que, evidentment, com que la guerra destrossa totes les infraestructures, també fa possible que moltes malalties es propaguin.
0: Serà la sala de plens del Consell Insular aquest mateix dijous i a partir de les 8. Conflictes bèl·lics i salut pública. Amb Rafael Vilasant Juan, gràcies per haver-nos acompanyat i haver compartit amb nosaltres a l'Oi Però i Menorca, i una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres i una abraçada igualment. Ens veiem demà.
3: Adi.
6: ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Zespri por solo 4,99 euros el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95 euros el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu.
7: Descubre Cape Now en Hotel Meliá La Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
8: Aquest dijous 17 de setembre a les 8 del vespre, no et perdis el primer concert del Festival de l'Orgue a l'Església del Socors de Ciutadella. Gaudiràs del talent de l'organista Gabriel Moll, des d'Alemanya, amb obres de Bach, Brahms, composicions de son pare Xavier Moll i obres pròpies. T'esperam. Venda d'entrades una hora abans del concert a l'Església del Socors de Ciutadella.
9: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
10: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas que se adaptan a tu. Diseñadas amb inteligencia artificial y personalizadas según la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
11: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
12: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: Anem a proposar-vos ara el que pugueu aprendre amb nosaltres un poc més del que és la nostra història, i particularment d'aquesta part de la història de la Menorca musulmana de la que poc se sap i que més anem aprenent gràcies a la feina d'arqueòlegs. Avui volem xerrar amb en Carlos de Salort, d'Amics del Museu de Menorca. Carlos, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Ben prest, ja he organitzat una interessant excursió, ho dic per a aquelles persones que no vulguin perdre l'oportunitat, aquest proper diumenge, dia 27 de setembre, a les 10 del matí, organitza el Museu de Menorca, i és per anar a veure i conèixer la porta de la morada del castell de Santa Àgueda, que s'ha descobert recentment i que ha anat aportant doncs noves qüestions a conèixer, no?, d'aquesta Menorca musulmana.
13: Hola. Sí, sí, sí, sí. Em sembla que dia 22 hi ha organitzada una xerrada on l'arquitecte que va redactar el projecte, juntament amb el restaurador i jo, l'arqueòleg, explicarem com va anar aquesta feina. I el cap de setmana que ve després farem una visita in situ, on podrem il·lustrar millor tot el que haurem explicat en el museu.
0: El castell de Santa Àgueda és probablement una de les restes més icòniques d'aquesta Menorca musulmana, i durant els darrers temps s'ha fet tot un procés per intentar ajudar que la visita sigui més fàcil i també entendre de la importància que tenia aquest castell, aquesta fortificació que darrerament i particularment té l'element aquest, aquesta porta al castell, que és allà on s'ha estat fent feina darrerament.
13: Sí, jo crec que fa un any i escaig el Consell Insular va aconseguir uns fons europeus, Next Generation, i això ha permès pues, projectar diverses intervencions de restauració i d'organització, de planificació damunt d'aquest jaciment que, com veu, dius, és el més important de Menorca en el període andalusí. I una de les intervencions més importants que s'ha fet és de la restauració d'una estructura que es troba a un dels tres recintes que composen el castell medieval, i és el recinte de la casa d'armes, i nosaltres el que hem fet és intervenir l'estructura de la casa d'armes dins d'aquest recinte que es deia com a tal, no? Com la casa d'armes. És una estructura que des d'antic, dic des d'antic, des del manco, els temps en què l'arxiduc va escriure els seus dos toms d'espia de Balearem a Menorca, se li deia la casa d'armes. No sabem molt bé per què se li deia la casa d'armes. És un edifici que era un, bueno, pues un volum prismàtic amb una volta interna que inicialment tenia, bueno, era com una covatxa, val? I bueno, vam començar a intervenir a finals de 2025. Ha estat una feina que ha durat, pues, jo diria que uns 8-10 mesos de tallar. I a poc s'ha anat descobrint que no era una casa d'armes, sinó que era una torre entrada, amb una entrada ben peculiar, és una entrada en colze, pensada per dificultar l'accés d'un eventual enemic. I és una entrada d'una torre que sobresurt de la murada, i que connectaria el castell amb un camí que des de temps immemorials era molt important a l'illa de Menorca, i en concret en temps medievals, perquè era el camí que connectava el castell de Sant Felip, Mó, amb el castell de Sant Àgueda, que abans era molt important, i el castell de Sant Àgueda amb Ciutadella, que era la capital de Menorca, Medina Menorca. I això és una mica el més destacat, diguem-ne.
0: M'assembla força interessant la feina que s'ha hagut de fer també per preservar-ho, perquè quan veiem aquesta porta de la casa d'armes ens donem compte de que el pas del temps ha fet maig i dona la sensació de que és molt fràgil. I no obstant, s'hi ha treballat en la consolidació, no?
13: Sí. No sé si hi havies estat mai en el castell, a la casa d'armes, però era un edifici que realment les fues externes dels murs s'havien anat degradant i degradant fins en el punt en què no podies percebre l'alçada i les dimensions de l'edifici, que al final la part que dona fora de murades té uns 8 metres d'alçada. Llavors és un edifici amb molta envergadura, el que passa és que l'erosió, els agents naturals, havia anat degradant i havia fent deteriorant fins en el punt que no es notés. La cosa que hem intentat concloure amb l'equip, amb la direcció d'obra, era, pues, fer una intervenció que, en certa manera, recuperés l'edifici, però que preservés aquest concepte d'edifici en runes, val? No hem reconstruït ni ens hem inventat res que no teníem allà, val? Per tant, hem fet feina sempre amb els materials que teníem, pedra, calç i terra, per ser morters, i hem intentat, pues, això, mantenir-se amb una mentalitat, obrir el portal, però sempre respectant aquesta idea de que l'edifici, bueno, respectant totes les vicissituds de l'edifici al llarg dels temps. Per tant, quan hom hi vagi, donarà compte de que nosaltres no hem reconstruït, sinó que hem consolidat i prou. Val? Hem excavat i hem consolidat.
0: Quines seran les següents passes que s'haurien d'anar desenvolupant? Perquè han fixat l'atenció en la porta, però, clar, castell, hi ha molt de castell.
13: Bueno, jo crec que en el castell hi hauria d'haver una feina com a mínim de manteniment continuada, val? Perquè es poden fer moltes coses, però si després no hi ha algú que visqui pendent de que si aixermes un arbre, pues no rebroti, o si poses bé una paret no torni a caure, pues, malament, perquè serà molt difícil fer res amb sentit. I bueno, ara les pròximes coses que sabem que se poden dur a terme o s'estan duent a terme són la restauració de... De fet, ara jo hi som aquí. La restauració del bué i l'estable, així com també cera i un aró que hi ha de vora, això s'està fent ara. I possiblement en uns anys vista jo crec que hi haurà altres feines, com la restauració també de la cuina Dea, que li dèiem, que és un edifici que hi ha a l'esquerra, just entres en el pati de les cases de Santa Àgueda. I en principi aquestes són les coses que jo, fins des d'on estic, jo puc saber.
0: Tenim ganes de poder assistir. Recordeu, aquest dimarts, 22 de setembre, a les 19:30 hores, al Museu de Menorca, en aquesta conferència, el Jesús Cardona, que és l'arquitecte, el Xisco Isberg, com a restaurador, i el propi arqueòleg, Carlos de Salort, que ha estat xerrat amb nosaltres. I després, ja crec que més gent s'apuntarà, sens dubte, per no perdre el dia 27, diumenge, ocasió de participar de l'excursió. La Menorca musulmana, la porta al castell de Santa Àgueda i els seus secrets, comentats, desvelats, al respecte de la feina que se n'ha fet fins al moment. Carlos, gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
14: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda o Yaecu, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda y Yaecu. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
15: Hola família, com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
16: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
17: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
18: Kia. Movement that inspires.
17: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
19: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Però a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjor.
20: En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Mahó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
21: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
3: llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
0: Emergència climàtica, felicitat sostenible, la bondat és el camí. Amb Anton Soler, bon dia.
1: A veure, bon dia. L'emergència climàtica és una cosa que em sembla que és molt clara per tothom. Hem tingut una onada perpètua de calor aquest estiu. Ara tenim una certa calma. Ha plogut un poquet, bé. Comencen a sortir alfenars per les voreres. Els arbres estan més nets i gràcies, gràcies al canvi climàtic tenim aquests moments de pau. Jo avui et volia parlar de la bondat en acció. La bondat en acció es va manifestar d'una manera molt clara ahir, dissabte passat, a la platja de Vinibeca Nou, hi va haver una jornada, li direm, de Swim for Gaza. Això què vol dir? Neda per Gaza. Aquests moments a Gaza saps que estan siguent absolutament bombardejats, destruïts. Però hi va haver un voluntari, bondat en acció, que es va dedicar, que ell és monitor de natació, i es va dedicar a anar a Gaza, la Gaza dona a la platja, i ensenya als nens de Gaza a nedar. I per un moment aquells nens són absolutament feliços, perquè per un moment deixen de veure les seves cases destruïdes tot plena de runa, vale? Tot plena de runa i de mort, i veuen la mà. Que maco, no? T'imagines aquell nen? Quina alegria li deu donar poder estar nedant amb les aigües mediterrànies. El Mediterrani, com saps, està ple i rodeja o banya a molts països diferents. Bueno, doncs aquí a Menorca, això ho vam explicar la setmana passada, en Alonso Santos va muntar, juntament amb més gent, aquest Swim for Gaza. Amb més de 100 localitats de tot el Mediterrani, pràcticament el mateix dia i pràcticament a la mateixa hora, vam nedar tots juntament amb els nens de Gaza. Que maco, no? Que és bonic, ah, que sí?
0: Sí, sí, és una forma de participar de manera solidària en una qüestió que està fent altres persones en favor de transmetre un missatge de pau en favor d'una zona que està en un conflicte.
1: Ja ho tens. Bondat en acció, li diem amb això? Vale. Aleshores, la Plataforma Menorca per la Pau, que cada dissabte, aprofito per recordar-ho, ens reunim, ens plantem, millor dit, davant de l'Església del Carme, de Maó, i fem 10 minuts de silenci per la pau, perquè hem de construir la pau. Ens van convidar a dir unes paraules. I aquí van. Lluís, no hi ha cap guerra que tingui l'honestetat de confessar jo mato per robar. Des de sempre, les guerres han invocat motius nobles, com pot ser jo mato en nom de la pau, jo mato en nom de Déu, també se mata molt també en nom de Déu. Jo mato en nom de la democràcia, del progrés, de la civilització. I si tanta mentides no bastés, diu amb molta vehemència el poeta Eduardo Galeano, aquí tenim els mitjans de comunicació sempre disposats a inventar enemics imaginaris per justificar, convertir aquest món en un gran manicomi, en un immens escorxador. En el rei Lear, en Shakespeare, ja va dir, en aquest món, els bojos condueixen els cecs. I 400 anys més tard, els amos d'aquest món, enamorats de la mort, han convertit un lloc en el qual cada minut, agafa aquesta, cada minut es moren 10 criatures de malalties curables o de fam. I cada minut, queda't amb aquesta, per favor, sé que són 4 milions, cada minut 4 milions d'euros per la indústria armamentística, que és una indústria de la mort. No deixa de ser curiós que els 5 països que dirigeixen la ONU, són aquells que tenen el dret al veto, són també els principals productors d'armes. Sabies això? Els 5 països que tenen el dret a veto a la ONU són els principals productors d'armes. I acaba el poeta dient: fins quan deixarem que la pau estigui en mans d'aquells que fan el negoci de la guerra? Fins quan deixarem, seguirem creient que l'extermini mutu és el nostre destí? I que el nostre destí és l'extermini mutu? Hasta quan? Bueno, així acaba el poeta. Vale? Amb tota aquesta emoció que he intentat transmetre, espero que hagi arribat bé. I després jo vaig seguir fent unes puntualitzacions a el que diu el poeta. Matar, mato per robar. Tu saps que, curiosament, tots els països que Estats Units ha invadit amb l'excusa d'implantar la pau, perdó, implantar la llibertat o implantar la democràcia, tots tenien combustibles fòssils. Tots tenen el petroli. Quina casualitat, no? Respecte als enemics imaginaris, no sé si saps que Europa, els països de l'OTAN de l'Europa, disposen d'un pressupost, com es diu això, un pressupost militar 4 vegades superior a Rússia. O sigui, que hi ha més pressupost militar a tota Europa en aquests moments que no pas a Rússia. I Rússia, com veus, té moltes dificultats per acabar o derrotar Ucrania, no? I hem de seguir tenint por d'aquest enemic que no deixa de ser un enemic imaginari? I ara hem de gastar 800.000 milions d'euros tota Europa per intentar augmentar el nostre pressupost militar, que anirà en detriment de salut, educació i assistència social? Que la guerra és un negoci, un altre punt del senyor Galeano. Bueno, la cosa està que aprofito per fer el meu consell en pro del planeta, és que hi ha, com sabeu, caixes ètiques, com és nosaltres tenim la Caixa Colònia, que ells no invertiran ni en armament ni en combustibles fòssils. ¿Vale? Vaig seguir. Després de cada proclama d'aquestes, jo li demanava a la gent que 7 vegades me repetissin una proclama. ¿Vale? Si vols, ara repetirem tu i jo una, ¿vale? Si m'ajudes.
0: Però per acabar l'espai d'avui, perquè se'ns passa el temps. Som-hi.
1: La guerra és una estafa. La guerra és una estafa. La guerra és una estafa. La guerra és una estafa. 5 i 7, la guerra és una estafa. Bueno, dit això, deixa'm acabar. Ja hem dit altres vegades aquí que la indústria armamentística és la responsable del 30% dels gasos d'efecte hivernacle. Recordes, no? Entre la mineria, amb la fabricació d'armaments, el manteniment dels exèrcits i els conflictes bèl·lics, això representa el 30%. És a dir, que lluitar per la pau és també lluitar per mitigar el canvi climàtic. I si vols que acabem ja, te faré una altra... Vaig comentar una frase del senyor Galeana que deia: molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, estan canviant el món.
0: Gràcies, Antoni, i fins la setmana que ve.
21: Haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Cespri por solo 4,99 € el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95 € el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
2: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
4: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
22: El mejor mueble al mejor precio.
23: En Hipermueble.
5: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
6: Aquest mes de setembre, del 17 al 20, torna Gran Quilla de Menorca. Festival que celebra el seu 10è aniversari. 4 dies de música, cultura i experiències úniques que tornen a omplir el claustre d'amor. Amb artistes com Shane, The Blaze, DJ Set, Triángulo de Amor Bizarro, Tristan, Soleá Morente i molts més. Gran Menorca. Entrades i informació a crancfestival.com. Amb el patrocini de Lua Hotels and Resorts, Estrella Damm, Pomada Xuriguer, Fundació de Foment del Turisme de Menorca i Cofinançat amb el fons de l'impost del turisme sostenible del govern de les Illes Balears.
19: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és millor.
5: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
22: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
0: La cooperativa Sant Crispin impulsa un programa que du per nom Menjam d'aquí. Són 4 tallers de caràcter participatiu sobre l'alimentació local a Menorca. Me permetreu que posi això més subratllat. I és prest. Mira, els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre. Per conèixer i saber més, avui hem volgut convidar a la nostra persona que ja ens espera a l'altre costat del fil telefònic. Johnny Oianguren, bon dia.
23: Sí, perfecte.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
23: Hola, Lluís.
0: Bueno, el cert és que estem molt engrescats i interessats en saber un poc més entorn al que són aquests tallers i un poc com es desenvoluparan, perquè estan amb un horari molt adequat perquè tothom se pugui apuntar, perquè és de 7 de la tarda a 8 de la tarda, els 4 dies que han comentat, i els desenvolupeu en diferents indrets, aneu a l'O, a Ciutadella, a Es Mitjà del Gran i a Mau. Comenten coses.
23: Així mateix, sí. Mira, el projecte Menjam d'aquí que impulsa Sant Crispin, amb l'ajuda de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, és un projecte, com ben has dit, que engloba aquests 4 tallers participatius. I el que volem saber, és una cosa molt senzilla, volem saber millor què mengem a Menorca, on comprant, què ens facilita consumir producte local i ecològic i també què les culpa la gent comprar aquests productes. Llavors, hem generat aquest projecte que ha tingut com 2 fases. Ara anirem directes a aquest que em demanes dels tallers participatius, que seran la següent setmana. Com ben has dit, de dilluns a dijous. Comencem en allò dilluns dia 21, continuem en Ciutadella dimarts dia 22 de setembre, dimecres serem el millor gran a l'espai ACR i acabarem dijous amb al Mercat de la Plaça, a la botiga de sort de Salgar, tots en horari de 7 a 8 de la tarda. I volem que la gent participi perquè ens doni aquesta informació que necessitem. Volem escoltar aquesta ciutadania menorquina.
0: Quan jo subratllava el començament de l'entrevista que estem mantinguent el tema d'alimentació local, és perquè certament el que es vol és posar el focus en com comprem, com consumim I a veure si apreciem certament el que són les qualitats pròpies de la nostra alimentació, perquè en definitiva aquí hi ha una cosa que de vegades no pensem, no?, com a consumidors, i és que si apostem per l'alimentació local, estem apostant per coses com, per exemple, l'economia local o fins i tot la salut.
23: Sí, sí, la salut, i fins i tot en una illa com Menorca, fins i tot en un paisatge, en un territori també. Quan es compra local i quan es compra ecològic, estàs apostant per aquest sector agrari més proper, que és casa. Sí, el tema és que moltes vegades parlem de consum local, de producte ecològic o d'alimentació, inclús diríem d'alimentació sostenible, aquest terme també. Però el que volem saber és que no sempre sabem ben bé quines són les barreres reals que té aquesta ciutadania per poder consumir aquests productes, i volem això, escoltar aquesta ciutadania, però tenir una sèrie de dades que confiem que ens ajudaran a generar nous projectes, accedir a noves subvencions per poder realitzar noves accions que siguin reals en el territori, que puguin ajudar tant al consumidor local, al consumidor menorquí, així com també a un sector agroganader que des de la cooperativa de consum estimem molt. Nosaltres volem ser com un pont entre els consumidors i el sector agrari de l'illa. Sí.
0: Jo abans comentava que, a més, aquestes quatre cites, la del 21, 22, 23 i 24, té bons horaris, però tal vegada són bons horaris per jo i no per tothom. Però no passa res, perquè això em sembla molt, molt interessant, perquè vosaltres heu dit, bueno, si no podeu venir, ajudeu-nos a participar responent a un qüestionari en línia. O sigui, ho teniu tot previst.
23: Sí, aquí volia arribar. Com t'he comentat abans, el projecte agafa com dues fases i en una primera part hem generat un qüestionari virtual que ja el van llançar fa un mes, un qüestionari que volem arribar a tota la gent de Menorca per tenir la mostra més representativa possible. I és un qüestionari que només trigaran com 10 minuts en respondre, i un qüestionari que jo entenc que avui dia és com molt complicat a vegades poder participar en diferents tipus de tallers perquè anem amb moltes coses, però aquest qüestionari el podeu accedir entrant a la web de la cooperativa de Sant Cristín, a santcristín.net, o si no, si voleu, podeu enviar un correu electrònic a info@santcristín.net i us facilitarem el qüestionari, i res, tindrem aquesta informació que necessitem per conèixer més de com consumim a Menorca.

0: per poder tenir una mica de control i preparar millor els tallers, i els primers 15 inscrits a cada municipi que vinguin al taller els donarem un bo de 5 euros per poder gastar a les botigues de Sant Crispí, i a més, els que participin als tallers participatoris presencials de la següent setmana, es sortejarà, entre tota la gent, es sortejarà una cistella de producte local i ecològic. A part, tenim, per incentivar que entrin a la web de Sant Crispí i puguin omplir el qüestionari virtual, entre tota la gent que respongui al qüestionari virtual, també sortejarem una altra cistella de producte local i ecològic.
1: Amb les amb les dades que aconseguiu, gràcies a la participació de les persones que s'apuntin i que ho facin ara per participar d'aquests tallers, amb tota la informació que recabeu, comentaves que voleu ser un pont. Quina mena de qüestions seria el que tocaria fer després, no?, amb el que recabi de tota aquesta informació?
0: Sí, tota aquesta informació que tindrem, per una banda, volia dir que el qüestionari serà anònim. Tota aquesta informació el guardarem sense cap dada personal, i tota aquesta informació que rebran estarà disponible per tota la gent que ha participat i per tota la illa i per totes les entitats de Menorca. Volem que sigui com un petit estudi que pugui ajudar a que es facin altres accions en el territori. Creiem com és interessant veure quines són les dificultats de la gent a l'hora d'accedir al producte local i ecològic. Per exemple, pot ser una qüestió de preu, una qüestió de disponibilitat, de temps, de proximitat, d'informació, veure per on van aquestes dades per facilitar el consum d'aquests productes. I tot aquest estudi també volia dir que s'emmarca dins d'una aliança per una Menorca agroecològica, que és un moviment que ha començat fa més d'un any, on hi ha professionals particulars, entitats de la illa, que estan promovent una sèrie d'accions. Pensem una sèrie d'accions en pro d'una Menorca agroecològica. I pensem que aquest tipus d'estudis poden anar molt bé, com a tenir una base de dades interessants per poder llançar nous projectes. Nous projectes que vinguin com una realitat al territori. Sí?
1: Doncs el cert és que estem veient una qüestió que pinta molt bé. Pinta molt bé perquè ens hi ajuda un poc a prendre contacte amb una realitat, participar d'ella a través del que és pròpiament l'intercanvi d'informació, i que ens hi ajudi un poc a focalitzar el que és el punt i seguit, el futur, el cap a on anem en tota aquesta història, i que certament és la nostra història, perquè ens involucra a tots. Estem reient del producte local, és a dir, estem reient de coses que ens importen, o almenys així hauria de ser. Nosaltres avui ho hem comentat al nostre Oi por Oi Menorca amb Jone Oyaguren. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa, i recordem als nostres oients que ja es poden apuntar. La informació la troben a través també de santcrispin.net, de la web, per poder fer les inscripcions. És així, no?
0: Sí, a la web de santcrispin.net estarà la informació dels tallers participatoris, i també trobaran el qüestionari, i si no, poden escriure sense cap problema a info@santcrispin.net i li farem arribar tota la informació.
2: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Zespri por solo 4,99 € el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95 € el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
3: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
4: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
3: Aquest dijous 17 de setembre a les 8 del vespre, no et perdis el primer concert del Festival de l'Orgue a l'Església del Socors.